0: staus. El mira nervós, es crola amb el xau.
1: Proverbis. La roda rotta es quella ci fa il più grand fracasso.